anar amb el gra. It's just a little crush, not like I mean every time we touch. Anar amb el grat.

Y'all ready for this? Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté per les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jaureguizar. Molt bon dia!
2: Molt bon dia, comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat, ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com, en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiva espanyola ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral, i a Ponent no ha baixat de 20 graus. A la tarda també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camí avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida, provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I per últim, encara mobilitat a l'aeroport del Prat, continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Per aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya de moment fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel no ens movem de l'aeroport del Prat, i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència però encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos en sentit Tarragona i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riu de Villes que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real, parlant d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així les coses, des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat. Soltem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista AP7 en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit Platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez es respon amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa Edició Migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona-El Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto del DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros allà. 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una santcugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Bé, nosaltres d'entrada procurem ser molt, molt escrupulosos i molt, molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Julia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar, i al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a dos entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, de preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar, y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa, i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 8:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: Hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: Hi ha successos. Una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
2: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
2: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
4: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
5: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea, que...
6: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
7: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
2: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
2: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
2: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
2: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: Precisament moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
2: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
8: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
9: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
8: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
10: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
8: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus dos grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
2: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
0: I també hem de parlar de que dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
2: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost quatre homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
2: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els quatre individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
0: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
2: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
0: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
2: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
11: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
12: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
11: El projecte aprova ara una aplicació perquè els

0: Des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
1: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
2: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació del que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
1: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
3: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no, de cuinar-t'ho. Llavors, ho

0: Obertes les portes a tothom que estigui creant.
1: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
2: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
2: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
5: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent dia 16 en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
2: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
5: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
2: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
5: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
2: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
5: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
6: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
2: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minso va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
8: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
9: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
2: Ja hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a dues temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
5: Escoltem Joaquín Prado, director esportiu del club lleidatà.
10: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años, tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
2: I al torneig històrics de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu.
5: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
11: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
5: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
12: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, que preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
5: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem per una banda Eric Iglesias, davanter del Badalona.
13: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
5: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escoltem com diem Boris Garros.
14: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta és la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport del Prat, a l'aeroport del Prat, com diem, hi domina la tranquil·litat. Això sí, en paral·lel, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes es troben paralitzades. La vaga també està generant cues d'accés al vestíbul. I d'altra banda, la Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses, amb més de 20 litres en períodes de 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I parlem també dels serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, que han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent unes 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any 2025. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al Pla de la Catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: El Club Excursionista allibera adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de la Llibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
3: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
2: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
1: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que segons la CGT en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha bolcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat ADIF, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia on les temperatures han estat càlides, una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge, que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant al matí, aquests núvols tendiran a marxar i el migdia en general serà molt assolellat. A la tarda tornarem a tenir creixement de nuvolades molt més disperses, molt més aïllades, on ens podran portar alguna precipitació al punts del Pirineu. Amb un migdia on les temperatures s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 37 a 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona nit.
1: I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese a partir de les 9 i al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i Alanyà, a la comarca de l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió a banda d'aquest ferit greu, amb 4 ferits més, en aquest cas, de menys gravetat. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. I un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers destinen 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors que vagin en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la sortida 609 es troba tallada. Pel que fa al trànsit, i a banda d'aquest carril tallat a la 2, també hi ha carrils tallats a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers, a la C32 a Esplugues cap al Nus Trinitat i a la B20 també en direcció Nus Trinitat. I a Rodalies, a circulació la línia R3 entre Planoles i La Molina s'ha restablert després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre es va haver d'aturar també el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. Canviem de tema. Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així és que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, una batuda dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i treballadors de TMB desplegada aquest passat vespre i nit va acabar amb 6 detinguts i 94 identificats que acumulaven 306 antecedents, segons ha informat la policia catalana. Una de les detencions va ser per lesions, 3 per robatori amb violència i intimidació, una per agressió sexual amb tocaments i la darrera per amenaces amb arma blanca i lesions. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran en 2 partits de 45 minuts, primer a l'Udinese Itàlia a partir de les 9 i després al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha bolcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgri. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 6 de la tarda, alertant d'una persona que estava surant a l'aigua mar endins. L'home es troba en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I Protecció Civil manté l'advertència de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se'n aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitats de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Els bombers, a més, han rebut una trentena d'avisos relacionats, com diem, amb aquest episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental, entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, això sí, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les darreres hores 56 trucades pel temporal, especialment a les comarques del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Hi ha rodalies, tallada la circulació entre l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar tres dotacions dels bombers. El foc ja està controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Maçanet-Massanes per la incidència. Adif va informar que a causa d'aquest foc també s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels bombers, on ja s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. I en els esports, el Barça ja juga a Udinese el triangular de pretemporada. La Friuli Venècia Giulia Cup des de les 9 s'enfronta a l'Udinese en un partit a 45 minuts i a partir de les 10 ho farà al Nottingham Forest anglès. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar de nou a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I els bombers han rebut una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les últimes hores 56 trucades relacionades amb aquest temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. A causa d'aquestes tempestes, a hores d'ara tallades la carretera C-13 tant a Guingueta d'Àneu com a Llavorsí i la C-14-12B a Isona. A Rodalies, la circulació de trens de l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar s'ha reprès després d'estar suspès aquesta tarda durant més de 2 hores, en aquest cas a causa d'un incendi proper a les vies. Canviem de tema. Elaborat per la Diputació de Barcelona, el poble de les Cabanyes, a l'Alt Penedès, ja disposa del seu mapa de patrimoni cultural, que recull un total de 70 elements. Ens ho explica des de Canal Vino l'Erdola, Raimon de Cara.
2: El patrimoni immoble és el grup més nombrós de l'inventari, amb un 44% del total. El segueixen el patrimoni material amb un 23%, el patrimoni immoble i el patrimoni documental amb un 16%, respectivament, i el patrimoni natural amb un element que representa l'1%. Inclou el celler cooperatiu, obra de l'arquitecte César Martinell, i la comanda de Sant Valentí, que constitueix un nexe entre diferents períodes històrics, des de l'època romana fins a la contemporània. El conjunt aplega elements de gran interès, com l'església de Sant Valentí, les pintures murals romàniques, els mosaics romans i les tombes, així com les restes d'una vila romana conservades al subsol. El mapa també posa en relleu la vinculació de les Cabanyes amb la figura del bisbe Josep Torres i Bages, fill del municipi i promotor de l'església parroquial.
1: I en els esports, el Barça s'ha imposat fa només uns minuts per 1-0 al Nottingham Forest, al primer dels dos partits del triangular Friuli-Venècia-Giulia Cup, que s'està jugant a Udine, a Itàlia, amb un gol de penal de Rafinha. Els blaugranes jugaran ara el títol davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem